investigació, la víctima, de 33 anys, igual que el detingut, no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista contra la seva parella i presumpte assassí, de manera que no constaven antecedents en el sistema Biogen. Recordem, com sempre, el

0: les festes del municipi, que va denunciar el col·lectiu Valldigna antifeixista i que es va gravar en un vídeo compartit en xarxes socials. Ramon Pérez.
1: Ho ha confirmat la delegada del govern central, Pilar Bernabé, que al recordar que eixe col·lectiu antifeixista ha informat a més de que la mateixa nit, durant les festes al municipi, un altre jove d'ascendència senegalesa també va ser atacat.
2: La Guardia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. Vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
0: Pel que fa a l'oratge, desapareguts ja els avisos per pluges i tempestes després de les registrades esta passada matinada en l'interior i litoral nord de la província de València i el litoral nord de Castelló. Què ens esperen les pròximes hores, Lorena Pardo?
3: També s'han registrat 50 litres a la platja d'Almassora, Nules i Almenara amb tempesta i aparell elèctric. Dijous tornen els núvols i el cap de setmana les pluges. José Quereda, catedràtic de Meteorologia.
4: Tenemos un fin de semana que en principio la previsión es de que sea sobre todo muy lluvioso. Incluso localmente pueden ser precipitaciones moderadas o fuertes. Por lo tanto, a partir del viernes por la tarde y cubriendo todo el fin de semana. Es decir, esta dinámica vuelve a mostrar la masa de aire polar acercándose a la zona mediterránea y en definitiva puede marcarnos un fin de semana muy lluvioso.
3: I és que setembre tanca de nou amb rècord de calor. Temperatura històrica de la mar que registra a hores d'ara 28 graus.
0: I Picanya i Peiporta acullen esta vesprada la jornada sobre el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, que estava previst que se celebrarà el mes de juliol. Una jornada que està organitzada per les tres principals associacions de víctimes, els comitès locals d'emergència i reconstrucció i els ajuntaments dels dos municipis.
5: La jornada abordarà l'impacte de la dana en la infància i l'adolescència i el paper de la cultura i l'art com a eines per a divulgar el canvi climàtic i combatre el negacionisme. Segons Ruth Moyano, portaveu d'Esclers, és important reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic que ja estem patint.
6: De visibilitzar l'impacte que el canvi climàtic té sobre els territoris, però també amb l'objectiu de ficar damunt de la taula que tots aquests fets que estem vivint no són fets aïllats, sinó que són fruits, són conseqüència de tot un sistema que està maltractant el planeta, portant-lo fins a un punt insostenible.
5: Un canvi climàtic que ja està provocant un important impacte sobre els municipis i els seus habitants, tal com recorda Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'ANA 29 d'octubre.
7: Hay que abordar las causas de ese cambio climático y hacer políticas valientes que impidan que los incendios, la sequía, las danas, etcétera, sean una de las mayores causas de muerte en el primer mundo. Y ya no digamos si tenemos al frente a gobernantes que no ponen al centro la vida de sus conciudadanos. El negacionismo mata y la negligencia mata.
5: La jornada conclourà amb un recorregut des de Picanya fins a Paiporta, seguint el barranc com a referència i durant el qual els participants podran observar tant els danys provocats per la dana com també els treballs de reconstrucció que s'estan realitzant.
0: I les principals entitats antidesnonaments d'Alacant, el Sindicat de Vivenda de Carolines i el Sindicat de Zona Nord, han convocat una concentració esta vesprada a les 7:30 enfront de la subdelegació del govern. Se sumen així amb les que es desenvolupen en altres punts d'Espanya contra els elevats lloguers i els desnonaments. Pepe Requena.
8: La concentración, que podría derivar en una posible acampada, tiene por lema o decreto Mari Carmen o decreto farsa. Y es que dudan de que el gobierno central adopte medidas valientes. Carlos Pastor, portavoz del sindicat Carolines.
9: Y lo que nos gustaría es asegurar que el gobierno siente que va a existir un clamor popular si observamos que este decreto no cumple o se queda, digamos, a medias tintas con respecto al gran problema que está asolando nuestro país.
8: Insisten en la congelación del alquiler de temporada porque, según el portal Idealista, ha aumentado un 144% en los últimos 10 años. Esto pone contra las cuerdas a personas que nunca pensaron que se verían ante una situación de desahucio.
0: I a les Corts, el debat de política general d'enguany es troba en pausa entre els discursos d'ahir i les votacions de demà. Els partits han presentat avui les seues propostes de resolució.
1: El PP insta a demanar al govern central que revise l'última proposta de model de finançament autonòmic. També planteja reforçar l'atenció primària valenciana o avançar en la implantació de l'oficina autonòmica antiocupació. El Partit Socialista proposa impulsar una investigació sobre possible corrupció entre el president de la Generalitat i el seu entorn. Una llei que prohibisca construir en zones inundables o una taxa turística per municipis. Compromís coincideix amb el Partit Socialista en demanar la dimissió de Carlos Mazón com a diputat i la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències. Els valencianistes sumen a tot això, per exemple, que Rodalies siga de gestió de la Generalitat. I finalment, Vox insta a aplicar efectivament la prioritat nacional.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda en un dimarts 29 de setembre en el que de seguida parlem de projectes interessants. En concret, parlarem de la Fundació Nova Terra i Caixa Popular que reuneixen en València a empreses i organitzacions compromeses en la innovació i l'impacte social. Farem connexió també amb una de les nostres emissores per contar-los coses interessants i a més sobre vivenda. Ja saben, el tema que estem tractant a pràcticament tots els mitjans de comunicació en els darrers dies. I parlarem d'altres assumptes un tant diferents. Tenen que veure un poc amb el turisme, amb les nostres destinacions, amb la intel·ligència artificial. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. Sí, són notícies curioses. La veritat, no sé si t'ha passat alguna vegada d'anar a algun lloc, així a fer turisme, no? I que no fora el que t'esperaves. Sí. El que havies vist per foto, aquestes perilloses fotos per Instagram.
1: He de dir que abans les edicions de les fotos fotografies que veiem un poc a les xarxes eren simplement una edició.
2: No eren tan treballades.
1: Eixe cel blau, que igual el cel blau no estava, però s'havia ficat. Però clar, ara la intel·ligència artificial ha anat un poc més enllà.
2: Exactament.
1: I fica monuments on no els hi ha.
2: Exactament. Ens hem passat el joc, què diríem, en això de la intel·ligència artificial, fins al punt de plegar a un lloc que no és ni molt paregut al que tu havies vist per xarxes, no? Això ha passat en el poble de Morella, un dels més turístics
1: imagina't
2: i bonics de la
1: buscant
2: comunitat, que ja és molt bonic de per si, no li fa falta cap edició, no sé per què s'han inventat un
1: més
2: castell, una església ahí enmig del poble,
1: en
2: fi. Això ha passat en Morella i més en pobles de, en diverses pàgines d'Instagram i després comentem aquestes notícies.
1: De seguida les comentem perquè primer hem de comentar altres un tant més serioses amb Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
3: Bona vesprada.
1: Per on comencem el repàs d'aquesta actualitat, Núria?
3: Doncs avui hem mirat molt cap a Benidorm, a la Marina Baixa, perquè este matí s'ha convocat una concentració silenciosa per a condemnar l'assassinat que contava

0: tenido una actitud, digamos, un poco tibia con respecto a la barbaridad que se está produciendo con la vivienda en nuestro país, y lo que nos gustaría es asegurar que el gobierno siente que va a existir un clamor popular si observamos que este decreto no cumple o se queda, digamos, a medias tintas con respecto al gran problema que está asolando nuestro país y muy concretamente Alicante, que es una de las ciudades más afectadas.
1: Una de las ciudades más tensionadas por el tema de la vivienda. Los sindicatos reclaman, entre otras cosas, medidas sobre los alquileres de temporada, que consideran una de las vías que está utilizando el mercado para escapar de las limitaciones del alquiler residencial. Así que esta tarde, a las 7:30, la Plaza de la Montañeta vuelve a ser escenario de una protesta por la vivienda. Una concentración que, en principio, será eso, una concentración, pero que podría tener continuidad en los próximos días si quienes la convocan consideran que el nuevo decreto no da respuesta a la reclamación de los sindicatos, pero sobre todo de las familias afectadas. Y quizá lo más interesante de todo es que detrás de las cifras, de los decretos y de las negociaciones políticas, hay algo mucho más sencillo. Gente que quiere poder seguir viviendo en su barrio y pagar un alquiler sin que eso se convierta en una carrera de obstáculos.
2: Així és, Luz, moltíssimes gràcies per fer-vos ressò d'esta concentració per, com dèiem, totes les Mari Carmen. Anem a fer una pausa, escoltem uns consells i tornem de seguida amb altres assumptes en Comunitat Valenciana en la Onda.
3: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Rafa Latorre, Carlos Alsina, Julia Otero, Marta García Ayer o Jaime Cantizano, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio. Tal vez todavía no sabes si este es el trabajo de tu vida. Si apuntarte al gimnasio, si lo vuestro va en serio, o si deberías darle otra oportunidad a la lactosa. Bueno, probablemente no sepas ni qué cenar esta noche. Tranquilo, no tienes por qué tenerlo todo claro. Pero la actualidad, sí. La brújula, con Marta García Ayer. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
2: Sí, 40 minuts, Andrea, continuem apropant-nos als nostres oients allò que és interessant a la Comunitat Valenciana, i jo crec que tots, més menys els que hem anat a Morella, tenim en ment que és el que té un castell, unes muralles, uns carrers pels quals pues, ve de gust perdre's, no? Però ha passat una cosa a les xarxes socials.
5: Com no?
2: Amb tot això de la intel·ligència artificial, que sí. De sobte Morella té pues, més castells, més muralles, més coses, sí. No? Una postal molt de fantasia, molt falsa, no?
5: Exactament. Si jo sóc de la província de Castelló, no sóc de Morella, però sóc de Castelló, estic enfadada en el que han fet amb Morella, que ja és prou bonica com per a retocar-la, que me pareix un pecat capital. No puc imaginar com estarà la gent de Morella, no? Al veure aquesta foto damunt tan artificial, que, però clar, si no has estat mai així, i no has estat mai a Morella, doncs pots caure, no?
2: Sí.
5: Però així és, diversos perfils turístics amb desenes de milers de seguidors, sobretot en Facebook, on acumulen més de 50.000 seguidors, han compartit imatges i vídeos presentant aquestes recreacions com si foren fotografies reals de Morella, no? I en una d'elles, que és la més llamativa de totes, apareix una localitat medieval banyada per una llum aixina molt daurada, molt de pel·lícula, no? Amb cases de pedra, una església, un castell i unes muralles espectaculars. El problema és que molts usuaris han advertit que aquesta imatge no correspon amb la Morella real. Sí que se pareix, però no és la Morella real, que és el que fica en el text, no? de la publicació. Per tant, estan enganyant, no, és, no correspon a la població. No? I la veritat és que coneixent Morella s'han passat i molt amb la intel·ligència artificial, i és el que comenta, no, la gent en els comentaris, perquè mentre alguns es sorprenen de lo bonica que és, altres sí que es donen compte de que no és Morella.
2: Clar, si entra un poc en el debat el tema de la intel·ligència artificial també, de cara a com mostrem nosaltres els nostres municipis, és el que tu deies, Andrea, no, a Morella no li fa falta ficar la intel·ligència artificial.
5: No, ni a València, ni a ningú poble.
2: Per a mostrar lo bonica que és.
5: Que és una ofensa.
2: I precisament jo crec que així ve la cosa, que és intel·ligència artificial. Eixes fotos que hem vist, jo, que molta gent haurà vist, és evident que no són verdaderes. I així n'hi ha un debat obert, perquè jo no sé si a tu et passa, però quan...

0: Entes amb algú, mira esta foto, té intel·ligència artificial. Altra persona pot dir, ostres, és veritat. Sí. Però altra gent diu, ah, sí, no, com ho saps?
1: Exactament. De fet, m'ha passat avui mateix amb un vídeo que m'he quedat amb el dubte de si era o no real.
0: Sí, però
1: i no ho he acabat sabent.
0: No ho has acabat,
1: saps? No, perquè alguns en els comentaris, jo de seguida, quan veig un vídeo en el que dubten, de seguida fico els comentaris.
0: Clar.
1: I n'hi havia alguns que diuen que sí que era un fet verídic, que havia passat en tal puesto, en tal any, i altres directament IA, fals. Uh-huh. Aleshores, què penses al final? Sí, com ho detectes? No sé. És que així tenim problema.
0: Tenim que fer algun tipus de curset
1: de canvi,
0: o alguna cosa
1: per
0: saber detectar, perquè molta gent ens és molt fàcil detectar per la tonalitat, per la curvatura de les línies, que ja detectes que és intel·ligència artificial versus una altra persona que pugues tindre al costat que te diga, com ho veus?
1: Jo no soc capaç
0: d'identificar-ho. No sé, que els oients també sàpiguen un poc si són dels que solen identificar el que està fet amb IA ràpidament, o són dels que els costa i tenen que anar als nets, als fills, als amics, a dir, tu creus que sos intel·ligència
1: Exactament.
0: Artificial?
1: I jo crec que el més greu de tot és que al final, entre tant de dubte, al final no ens creurem res, ni la informació verídica inclús, no? Quan a lo millor sí que ho és, no ens ho creurem per la desconfiança, no?, que ens creen automàticament ja les imatges i els vídeos, perquè així també hi ha vídeo de Morella d'uns 23 segons en el que es mostren aquests carrers empedrats amb façanes de pedra, els típics arcs, i una església monumental i una fortalesa coronada per una gran torre. I així, evidentment, les reaccions dels usuaris tornen a posar el focus en la diferència entre la recreació fantàstica i la imatge real, no? Sobretot em crida molt l'atenció en aquesta panoràmica típica de Morella, del poble de Llun, on els veuen els molins, no? Que sí que pareix Morella fins a que et fixes en que al mig del poble hi ha una església grandíssima que pareix Notre Dame, que no existís, no? Però clar, si no eres d'allí, igual no ho saps, no?
0: Una imatge
1: però
0: que no...
1: bueno, que no es defraudarà la ciutat per a res.
0: No,
1: que si van a veure-la segura que els agradarà més que les fotos i que els vídeos, però així està. Per cert, les pàgines són una d'elles Rincones d'Espanya i l'altra no recorde, però bueno, la notícia ha corregut molt per xarxes socials i per internet, segur que la troben, per a que estiguen advertits.
0: I parlant dels nostres pobles, hem vist una altra notícia curiosa, que és la xarxa de pobles de pel·lícula, que celebrarà aquesta tardor la primera edició dels Premis Pobles de Pel·lícula, uns guardons destinats a reconèixer el treball dels municipis vinculats a l'audiovisual i les iniciatives que convertixen este llegat en una oportunitat turística, cultural i també de desenvolupament per als seus territoris. Entre els 27 candidats de tota Espanya es troba un al nostre territori.
1: Com
0: no deixem Castelló perquè és Peníscola.
1: No està Morella, però està Peníscola. Com no, que competís en aquesta primera edició, que com diguem, el guanyador serà elegit per votació popular fins al 25 d'octubre. Per tant, aquestes votacions per elegir el millor poble de pel·lícula ja estan obertes i, com diguem, estaran obertes fins al 25 d'octubre. Jo crec que Peníscola estarà entre els tres primers, sobretot per totes les pel·lícules que ha protagonitzat, no? I que està protagonitzat, que per cert tenim ahir la pel·lícula Frozen, anava a dir, no, mentira, Enredados, no? Que encara no sabem res.
0: Encara no sabem
1: res.
0: Falta
1: saber aquests destins, ja els contarem.
0: Per cert, entre els participants, diguem als oients perquè ho sàpiguen, sortegen una escapada de dos nits per a dues persones en un dels municipis candidats.
1: Sí, està el més important.
0: Així que hi ha que buscar-ho al millor poble de pel·lícula. La que siga, això sí, el millor poble de pel·lícula serà anunciat el 13 de novembre durant l'entrega de premis i tal, així que
1: estarem
0: pendents de tot el que passa als nostres municipis, així que acompanya, anem a continuar amb altres cosetes.
1: Molt bé.
0: Anem a seguir, continuem parlant-los de projectes interessants, en aquest cas de la mà de Caixa Popular.
2: Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
3: La innovació social i el compromís de les empreses amb el seu entorn són cada vegada més importants i d'això en parlaran el pròxim 15 d'octubre a València en la jornada Innovación con Propósito. Està organitzada per la Fundació Nova Terra amb la col·laboració de Caixa Popular. Una jornada que, a més, servirà per lliurar els Premis Impacte Inspirador que reconeixen projectes que estan aconseguint convertir el compromís social en canvis reals. Anem a parlar d'esta convocatòria amb Ingrid Uzcategui, és del Departament de Màrqueting i Comunicació de la Fundació Nova Terra, més de periodista. Ingrid, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, pues es un placer para nosotros descubrir un poquito más sobre innovación con propósitos. Cuéntanos un poco qué es y sobre todo qué vamos a encontrar ese 15 de octubre en Las Naves.
4: Bueno, es un encuentro...

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en Positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural.

0: superaban no solo los límites legislativos, que la mayoría de infraestructura de los centros educativos tienen una cierta edad. Es cierto que no están preparados para estas altas temperaturas. Bajar muchas veces de los 35 grados en un aula, por mucho ventilador que tengas, si externamente tenemos 40 y algo, es imposible.
1: Una vegada entregades les signatures, la proposta passarà a ser debatuda en algun dels pròxims plens en les Corts.
2: El sindicat UGT demana a la Conselleria d'Educació que reobriga la negociació salarial dels professors i les professores en considerar insuficient l'acord subscrit per altres dues formacions sindicals, concretament ANPE i CESIF. Reclama UGT un increment econòmic de 240 euros mensuals addicionals i una revisió efectiva vinculada a l'IPC. També sobre educació, la Generalitat ha aprovat una modificació pressupostària per a destinar 800.000 euros a crear 10 noves places del personal docent pertanyent concretament al cos d'inspectors d'educació. Ho publica avui el Diari Oficial de la Generalitat. Són ara les 7 i 27 minuts de la vesprada. Estem en directe a la ràdio Onda Cero, en emissió per a la Comunitat Valenciana. Hem tingut este matí concentració a Benidorm per a condemnar l'assassinat de la dona de 33 anys a les mans de la seva parella, assassinat masclista. Este home, la seva parella, està detingut. També altres dos acusats de col·laborar en el traslladament del cos de la víctima, que va aparèixer esquarterat i cremat a Finestrat. Està previst que els tres passen en les pròximes hores a disposició judicial. Benidorm ha decretat un dia de dol oficial. Toni Pérez n'és el seu alcalde.
3: Han sido 3-5 minutos de silencio, pues en memoria y en respeto a esta persona, mujer, joven, en un caso de violencia de género, que al mismo tiempo condenamos y mostramos nuestra más enérgica repulsa. Y yo creo que el pueblo está en esa sensación a la que nos lleva cada víctima de esta auténtica lacra.
2: La víctima no havia interposat denúncies prèvies per violència masclista, no apareixia, per tant, al sistema Biogen. El subdelegat del govern central a Alacant, Manuel Pineda, explica que el cas continua investigant-se i ha relatat que la parella, d'origen brasiler, portava apenas 2 mesos vivint a casa nostra.
4: Eran pareja y, bueno, como lo que se ha comentado, ¿no?, que eran las dos personas que encubridoras, pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana, pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
2: I sobre la doble agressió racista a les festes de tavernes de la Valldigna, a la Safor, la contàvem la passada setmana ací a la ràdio, la Guàrdia Civil té ja identificades diverses persones que presumptament van participar en l'agressió, que es va gravar en un vídeo viralitzat directament a les xarxes socials. Ho ha confirmat, ixes investigacions, ixes identificacions les ha confirmat avui la delegada del Govern Central a la Comunitat, Pilar Bernabé.
5: La Guardia Civil tiene identificadas a varias personas. La investigación y el trabajo de investigación está yendo bien. Vamos a dejar que se termine para que pueda culminar, desde luego, con la detención de todos y cada uno de los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. No se puede consentir estas agresiones xenófobas.
2: El robatori del tresor de Villena al passat mes d'agost ha acabat finalment als tribunals. Un jutjat del municipi ha decidit obrir una investigació judicial amb diligències contra l'alcalde, contra la directora del Museu de Villena i contra el seu responsable de seguretat per una possible falta de protecció de les instal·lacions. Un moviment que hem conegut apenes uns minuts després que l'Ajuntament hagi constituït la seva comissió municipal especial, que citarà a declarar la consellera d'Educació i Cultura, Carmen Ortí. Onda Cero a les comarques del Vinalopó. David Alberola.
6: Així s'ha decidit en la sessió de creació d'eixa comissió especial, per la qual, a més, passaran altres figures polítics i tècnics implicats en el desenrotllament del museu per a exposar el tresor de Villena que va ser robat. Xavier Martínez és portaveu de l'equip de govern a l'Ajuntament de Villena.
7: Queremos demostrar que no hubo ningún tipo de negligencia, que todo lo que se había instalado cumplía con los requisitos y que por ello estaba autorizado previamente por todos los estamentos administrativos y que en este caso lo que está demostrando ser insuficiente son los requisitos que se están planteando desde la normativa europea.
6: La comissió d'investigació creada a l'Ajuntament desenrotllarà la seva tasca de manera paral·lela a la investigació d'entorn al robatori del tresor de Villena que té oberta la Guàrdia Civil.
2: I un últim apunt de la crònica de successos abans d'anar amb altres notícies d'avui. Una dona ha sigut detinguda a Castelló de la Plana per la Policia Nacional

0: Acusada de robar joies d'or a un matrimoni d'edat avançada al qual cuidava i atenia al seu domicili. Capital de la Plana, Juanjo Tobar.
1: Segons la investigació, la dona portava més de 2 anys treballant com a cuidadora i netejadora i hauria aprofitat el seu accés a l'habitatge per apoderar-se de diverses peces, entre elles anells i arracades. El matrimoni es trobava en una situació d'especial vulnerabilitat. Ella té discapacitat auditiva i de la parla i ell estava postrat al llit. Els agents van comprovar que les joies van ser venudes posteriorment en diversos establiments de compra-venda d'or de Castelló. El perjudici econòmic es calcula en uns 2.000 euros.
0: La crònica política i econòmica ens du fins a Terol. Allí s'ha celebrat una jornada sobre el corredor ferroviari que uneix el Mediterrani amb el Cantàbric, o el que és el mateix el port de Sagunt, també el de Bilbao, passant per Saragossa. Una infraestructura vital, per exemple, per a comarques com ara el Camp de Morvedre o l'Alt Palància. Una jornada organitzada pel govern d'Aragó i per part de la nostra comunitat han participat el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i el de la Confederació Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente. Núria Moreno.
2: La Fuente ha reivindicat inversions per a millorar les connexions amb les regions que conformen aquest corredor.
3: Tenemos que conectar turísticamente también todo este núcleo. Muchos de los de la Comunidad Valenciana, me incluyo yo, disfrutamos de Aragón los fines de semana. Tenemos Castilla y León, tenemos La Rioja, es una zona turística impresionante. Si tuviéramos un tren en el que nos pudiéramos desplazar, sería divino.
2: El cap del Consell, Pérez Llorca, en la seva intervenció ha defensat que la Comunitat Valenciana és un pilar fonamental en este eix que assenyala ha de contemplar-se com un projecte de país.
4: Abre los puertos de València, de Sagunto y de Castellón a muchísimas provincias. Buscamos un servicio rápido. Permita que esa mercancía que llega por un barco o que va a un puerto se pueda trasladar rápidamente a una carretera o a un tren. Estamos hablando más que de futuro, ya estamos hablando de presente.
2: Tant la comunitat com Aragó, Castell i Lleó i Cantàbria aposten per un corredor cantàbric mediterrani de doble via.
0: I el pròxim 10 d'octubre serà el Dia Mundial de la Salut Mental i amb este motiu Planeta de Llibres ha posat en marxa ja una nova edició de llibreries de guàrdia, la seva iniciativa de la divisió editorial del Grup Planeta que des de fa anys convida a reflexionar sobre el paper que exerceixen la lectura, la cultura i les llibreries en la cura de la salut mental, una qüestió de vital importància del Grup Planeta. Recta final ja de l'edició valenciana de la brújula d'avui amb una primera parada a la crònica esportiva. Hola, Edu Esteve, què tal?
5: Hola, Ramon, bona vesprada.
0: Crònica esportiva valenciana, que per on comencem avui?
5: Amb més canvis al València, perquè avui s'ha fet oficial el nombrament d'Antonio Giner com a nou cap dels servicis mèdics. Torna, per tant, al club. Víctor Lluc, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un parell de puntes del València, un de l'àmbit esportiu. La tornada del treball este matí a les ordres de Javier Aguirre, pendents de les lesionats, entre ells Diacabí, que continua treballant amb el grup, i altres que ho fan en solitari, com és el cas de Fulquier, Tàrrega o Copete. Tampoc Rioja ha treballat amb el grup, està fent un pla específic per a poder arribar bé al partit. Recordem que tenia un problema a la planta del peu que li està impedint estar al 100% en els últims partits. I un altre punt, el del nomenament del nou metge del València, ja és oficial, Antonio Giner, les metges de l'equip valencianista, torna al club en el que va estar durant 23 anys.
5: Gràcies, Víctor. Qui no para de guanyar és el Castelló. Víctor Fran, bona vesprada.
7: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Ressaca dolça la que deixa la jornada en segona divisió per al Club Deportivo Castellón després de la gran victòria nit en Butarque davant de Leganés per 0-2. Els blanquinegres són líders de la categoria amb un punt d'avantatge respecte a l'Eibar i 4 ja de diferència respecte a l'Almeria, primer equip que quedaria fora de la possibilitat de pujar directe a la primera divisió del futbol espanyol.
5: Gràcies, Víctor. L'Elx jugarà un amistós davant México sub-20. Felipe Canals, bona vesprada.
8: ¿Qué tal, Edu? El Elche ya se encuentra en San Pedro del Pinatar, donde está llevando a cabo una mini pretemporada, una concentración para aprovechar el parón de selecciones. Este viernes va a jugar otro amistoso en Pinatar Arena ante las categorías inferiores de la selección mexicana, ante México sub-20. Y en Elda, el Eldense pierde a Justin Smith, el centrocampista canadiense, para el partido de este viernes ante el Oviedo. Ha sido citado por su selección para jugar 2 amistosos ante Perú y Estados Unidos.
5: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules presenta la seua futura ciutat esportiva. David Esteve, bona vesprada.
9: Bona vesprada. El Hèrcules ha presentat avui l'anteprojecte de su futura ciutat esportiva, que estarà ubicada en la Torre de les Huertas, en l'Albufera. El club alicantino pretende construir una obra faraónica de 35 millones de euros de coste, incluido un hotel, un mini estadio, un gimnasio y también una residencia, además de 8 campos de fútbol 11 y 3 de fútbol 8.
5: Gràcies, David. Recordem, Ramon, que a les 8:30 al Rochalena tenim bàsquet. València Bàsquet jugarà